0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bon dia, és dilluns 12 d'agost, són 3:15 del matí. Després de dies i mesos de parlar-ne, ha arribat el dia D i l'hora H. Tot a punt perquè aquesta tarda gran part de Catalunya contempli l'anomenat fenomen astronòmic del segle. L'eclipsi solar total farà que la Lluna es col·loqui exactament entre la Terra i el Sol i el cel torni fort.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. Queden 6 hores per l'eclipsi solar total. Tots els dispositius sanitaris, de mobilitat i de seguretat a punt perquè aquest fenomen astronòmic sigui una festa ciutadana. Amb tot, des del govern insisteixen en la prudència i la planificació i, sobretot, ulleres homologades. En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confia que la jornada serà tranquil·la. Això sí, no descarta que augmentin els desplaçaments poc abans.
2: Tranquil·la en el sentit que no ens trobem menys incidents dels sobrevinguts que amb la via AP7 normalment doncs, podem tenir. I això pot passar com passa cada dia, independentment a l'eclipsi, no? Però que no suposi una sobresaturació. Tenim rutes alternatives, tenim previsió de supervisió aèria, de dispositius específics per regular les entrades i sortides per part de Mossos Trànsit.
1: Sí, preocupa el risc alt d'incendis i es demana a la ciutadania que consulti el Pla Alfa, sobretot en aquelles zones de màxima visibilitat i on s'espera més afluència. L'eclipsi ha disparat les visites turístiques als territoris amb millor visibilitat. Alguns indrets ho noten més, com la Plana de Lleida, on l'agost amb prou feines omplen la meitat de llits i avui no queda una habitació a la capital del Segrià amb reserves fetes fa un any. En canvi, a la Costa Daurada haguéssim preferit un eclipsi en una altra època de l'any perquè a l'agost l'ocupació és sempre del 90%. La Sílvia Marqueta és la directora de l'hotel Zenit Lleida i el Xavier Guardià, portaveu dels hotelers de la Costa Daurada.
3: Empezamos ya el año pasado, hacia septiembre-octubre, ya empezamos a recibir bastantes reserves.
4: Començaria dient una miqueta en broma que qui organitza això dels eclipsis que la pròxima vegada el posi al novembre o el posi a l'octubre, que en altres aniria molt millor.
1: No queden cotxes de lloguer per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Molts veïns i turistes han optat per llogar un vehicle per sortir de la ciutat i, com a conseqüència, les empreses de lloguer s'han quedat sense cotxes i han apujat preus. David Alcázar, a l'Escena.
5: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
1: Indignació, d'altra banda, de la plataforma Dignitat a les vies després que Renfe hagi anunciat que ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies amb motiu de l'eclipsi, un tren que sortirà a les 10 de la nit de l'estació de Tortosa en direcció Barcelona, just quan acabi tot el fenomen astronòmic. Critiquen que quan Barcelona necessita transport públic apareixen solucions, però que és quan el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre reclamen poder tornar a casa, només troben silencis i horaris insuficients. Ana Gómez, portaveu de la plataforma.
6: Si es pot reforçar per l'eclipse, demostra que quan hi ha voluntat política es poden ampliar els horaris i augmentar freqüències i organitzar aquests serveis especials.
1: I pendents encara de Colòmbia i si hi ha algun català entre els 75 ciutadans espanyols que encara no han contactat amb el govern espanyol o les seves famílies. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, però, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista AP7 hi ha retencions del Papiol a Castellví de Rosanes en sentit sud, de Gelida a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, també retencions entre Vilafranca i Santa Margarida als Monjos en sentit sud i del Vendrell a Roda Barà també per anar cap a Tarragona. A l'enllaç de l'A2 amb l'AP7 hi ha retencions d'Abrera a Martorella en sentit sud, a l'A2 i a Coajorba en sentit Lleida per obres. A la C31 hi ha retencions a Castelldefels i a Vilanova i la Geltrú en sentit Tarragona. A la C32 hi ha retencions a Castelldefels i a Cunit en sentit sud. A la B24 hi ha cua a Cervelló en sentit Tarragona. A la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i Creixell en sentit sud. A la T1025 es dona pas alternatiu a Mas de Barberans per un accident i això provoca aturades en tots dos sentits. A la C58 hi ha retencions sortint de Barcelona en sentit Sabadell per un vehicle avariat que talla un carril, per tant precaució. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions per Horta Collserola en tots dos sentits per obres i la Ronda Litoral hi ha cua de Sant Adrià de Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Doncs molt pendents de la carretera, però també molt pendents avui, especialment del temps, a Emet, Nolia Garcia.
8: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes a gran part de l'interior. 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui temps estable, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
1: Doncs aquí posem el punt final, però poden continuar informats en aquesta sintonia i a la web rtv.cat. Bona tarda.

0: Són les 2, la 1 en Canàries.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ha llegado el día. Faltan 6 horas y media para que todo el país levante la vista al cielo para disfrutar del fenómeno astronómico del siglo, el eclipse total de sol que va a cruzar España de oeste a este. Enseguida estamos en varios de los puntos desde donde se va a poder observar, pero lo primero, Ceuta. Hoy está ahí la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de comparecer hace unos minutos ante los medios y no ha despejado la duda de si finalmente acudirá al Senado a dar explicaciones, como exige el Partido Popular. Mar Rupión, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, gran expectación durante toda la mañana a la espera de conocer si la ministra va a estar o no el martes que viene al Senado, y a las preguntas de los periodistas Robles no respondía.
3: ¿Puede ser usted finalmente el 18 en el Senado, como está previsto?
4: Estamos en Ceuta hablando del tema de Ceuta.
2: Por tanto, a esta hora continuamos a la espera de que el Gobierno o el Ministerio confirmen o no la comparecencia. Quien no ha acudido a la cita con la Cámara Alta ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se ha excusado asegurando que dará las explicaciones necesarias el día 28 en el Congreso, mientras que el PP advierte que tomará medidas legales. Sobre Ceuta, la ministra de Defensa ha defendido la labor de las Fuerzas Armadas y ha insistido en que servirán de apoyo el tiempo que sea necesario.
4: Ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Porque efectivamente España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España, y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España.
2: Reiteraba la titular de Defensa que lo ocurrido hace hoy 13 días no puede repetirse.
0: Es lo último de este 12 de agosto que pasará la historia, como decimos, por el eclipse de sol de A Coruña. Baleares se va a poder apreciar en su totalidad desde muchos puntos, donde habrá una enorme afluencia de visitantes. Es un gran reto organizativo. La DGT prevé hasta 1,5 millones de desplazamientos. A esta hora ya hay quienes están cogiendo sitio. El Centro Oficial de Seguimiento está ubicado en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. Allí ya está todo preparado y ahí hay también un micrófono de Radio Nacional. Rubén Omar Mendoza, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, aquí en el Observatorio de Yebes cada vez hay más expectación, aunque todavía quedan más de 6 horas para que la luna tape completamente el sol. La emoción no es visible solo en los periodistas que se van concentrando aquí, también los profesionales están esperando con ganas que llegue el esperado momento. Rafael Bachiller es el director del Observatorio Nacional.
6: Por fin ha llegado el día después de tantos preparativos. Llevamos meses hablando de mapas, de predicciones, de cálculos, mirando las predicciones meteorológicas. Y por fin, aquí estamos nerviosos, pero emocionados en el gran día.
5: Y es que aquí en el Observatorio de Yebes se lleva trabajando durante meses, incluso desde antes de que se supiera que iba a ser el lugar elegido por el gobierno. A las 4:30 tendrá lugar la bienvenida oficial a cargo de la ministra de Ciencia, Diana Morán, y también se espera que acudan el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Transformación Digital, Óscar López. Y es que este eclipse total de sol es una experiencia única, ya que no se espera otro en esta zona hasta dentro de 300 años.
0: Y los primeros en disfrutarlo en su plenitud serán los gallegos. En A Coruña el sol quedará cubierto al 100% a las 8:28 de esta tarde. Muchos han elegido las playas del centro para verlo, por ejemplo en la bahía de A Coruña. Ahí está Alejandra López, buenas tardes.
7: Buenas tardes, los cielos ya han despejado en A Coruña y el paseo marítimo está hoy más abarrotado de lo habitual. En el ambiente ya se respira que estamos ante un día muy especial.
8: Es una cosa que no se puede explicar. Yo vengo por el paseo, ya veo la gente y ya vas notando.
9: Es demasiado ya, mi madre. Muchísima gente nos invade, todo Dios, aquí, ¡buah!
7: Aquí, al lado de la playa del Orzán, se ha instalado un puesto de coordinación del operativo especial. El eclipse coincide con el trofeo Teresa Herrera, que enfrenta a Deportivo y Real Madrid, y con la llegada de 5 cruceros. A estas alturas, gallegos y turistas conocen las recomendaciones básicas.
10: Mirar poco tiempo, inda que sea cas gafas.
11: Con el eclipse total, ¿no? Ahí nos podemos quitar las gafas. Son un minuto y medio, más o menos.
12: Es una experiencia única y por disfrutarlo todos juntos.
7: Todo preparado, pues, en A Coruña para seguir la cuenta atrás.
0: Como decimos, se espera muchísimo movimiento en las carreteras. Tráfico insiste en que no hay que parar en los arcenes para ver el eclipse. Vamos a ver si ya se está notando mayor afluencia de coches. De GT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues se nota ya las complicaciones, a lo que se le suma varios accidentes, ya complicando aún más la circulación. En Madrid, entrada por la 1 en Venturada, en Vizcaya, otros siniestros en la 8, en Bequea hacia Musquís, y en Barcelona, ya en la AP7, en Montmeló hacia Girona, como en Valencia, en la 7, complicando Paterna, ya sentido Castellón, y un último en la la salida de Sevilla por la A66 en Guillena. Al margen de ello, tráfico bastante intenso en la salida de Madrid por la 1, ya desde el circuito del Jarama hasta Venturada, en Barcelona de salida por la AP7 en Martorell, al igual que por la 2 en Igualada, y ya en Valencia en la 7 en Loriguilla, en este caso hacia Alicante. Complicada en Jaén también la A4 en Guarromán sentido Córdoba, al igual que la A44 en Carchelejo, en ambas direcciones, y finalmente en Málaga en la AP7 ya en Fuengirola, en Almadena, todo ello hacia la capital malacitana.
0: Las autoridades insisten en pedir prudencia en carretera y también una vez estemos en el lugar de observación, especialmente para evitar incendios. Con todo listo, el temor es que las nubes puedan deslucir el espectáculo. En principio parece que el cielo va a estar despejado en la mayor parte del país. Por lo demás, mucho calor. Estudiando bien el mapa, contando también los segundos para el eclipse, está ahora mismo Jacob Petrus. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Al minuto vamos siguiendo la evolución de las nubes porque a esta hora, por ejemplo, son bastante densas en las costas de Galicia y sobre todo del Cantábrico más occidental. En principio, el pronóstico marca claramente cómo estas nubes seguirán en estas posiciones, incluso podrían ganar terreno hacia el Cantábrico oriental. Sería la zona en la que será más difícil ver el eclipse, especialmente en zonas costeras, porque hacia el interior ya no penetran con tanta facilidad. También estaremos muy pendientes de las nubes de evolución que hasta ahora empiezan a crecer en zonas de montaña y que con mayor probabilidad cerca del Mediterráneo incluso llegarán a formar algunas tormentas al sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, al este de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Serán tormentas más activas a primera hora de la tarde, así que a la hora del eclipse ya deberían disiparse y poco a poco ir desapareciendo esas nubes. En el resto de España, desde luego, con un cielo prácticamente despejado, con un poco de calima. En las Islas Canarias, con algunas nubes al norte del archipiélago. Y sobre todo hoy, mucha precaución con las temperaturas. Suben respecto a ayer 39-40 grados en los principales valles de nuestro país. Y cómo no, con estas condiciones meteorológicas, lo remarcamos mucho, el peligro de incendios vuelve a ser extremo en gran parte de España.
0: Pues vamos a repasar cómo están los incendios que más preocupan a esta hora. Luis Ortín, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por el de Niebla en Huelva. Ya son 28.000 hectáreas afectadas y 700 vecinos que siguen desalojados. Preocupan las condiciones meteorológicas. En el puesto de mando avanzado está Guillermo García para darnos la última hora. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, pues se espera una jornada de nuevo compleja, es lo que viene ocurriendo desde la madrugada, comportamiento cambiante del viento y fuertes rachas que han llevado al límite la situación en el frente norte y en la línea este del incendio. Casi 700 efectivos intentan contener el avance del fuego que ya ha entrado en la provincia de Sevilla, pero sigue creciendo la superficie afectada. Escuchamos al vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz.
17: Lógicamente, cuando he dicho ayer que avanzaba un 25%, al menos en relación con los crecimientos de dos días antes, quiere decir que algo había crecido y por tanto podemos estar en torno a las 28.000 hectáreas del incendio.
16: A esas difíciles condiciones se suma hoy que los medios aéreos deberán retirarse algo más temprano por el eclipse, justo en las horas en las que su trabajo es más efectivo.
15: Y se sigue muy de cerca la evolución del fuego en Peñas de Riglos, Huesca. Ya han ardido unas 5.000 hectáreas y más de 400 vecinos de 8 municipios permanecen desalojados. La buena noticia es que está ya perimetrado al 50%, la mala, la subida de las temperaturas y la entrada para hoy de viento sur. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior de Aragón.
18: El incendio evoluciona mejor, pero sigue estando activo y sigue siendo preocupante, sobre todo la evolución de su flanco derecho hacia en la zona protegida, la zona monumental de San Juan de la Peña.
15: Y 48 horas después de temblar la tierra en Colombia, sigue sin descanso las tareas de rescate de posibles supervivientes. Actualmente son al menos 200 muertos y más de 1.000 heridos. No constan de momento españoles entre las víctimas, aunque el Ministerio de Exteriores sigue sin localizar a 75 compatriotas. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Y por segunda noche, los trabajos de rescate han seguido sin pausa y en Colombia más organizados y con más recursos, sobre todo en las ciudades de Cali y Pereira, que son las dos en las que más edificaciones han caído, atrapando a cientos de personas que todavía hasta ahora permanecen desaparecidas. Y cada rescate y cada aliento de vida, alegría por parte de rescatadores y voluntarios, mientras crecen las dudas, ya que el gobierno no ha solicitado el envío de equipos de rescate internacionales y se ha limitado a solicitar apoyo material con productos de primera necesidad. El presidente, además, acaba de decretar 3 días de luto oficial en toda Colombia.
15: De los mercados, hoy el IBEX se mantiene en zona de máximos, el precio del petróleo volátil y muy pendientes de conocer el dato de inflación de Estados Unidos en el mes de julio. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
20: Buenas tardes, es la referencia del día que se publicará en unos minutos y que se servirá para coger pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal estadounidense. A la espera de las cifras, las bolsas europeas se mueven con mucha prudencia, con suaves ganancias salvo París, que cae por la mínima. El IBEX 35 anota un 0,2%, se mueve alrededor de los 20.250 puntos. De momento sería nuevo máximo. El petróleo muy volátil, el Brent de referencia en Europa supera los $89 el barril.
0: Y en los deportes, Julián Álvarez y Diego Simeone se han visto por primera vez las caras tras las dudas generadas sobre su futuro. Rubén Sánchez, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Casi dos meses después de sus declaraciones en el Mundial anunciando que quería salir, Julián volvió esta mañana a ponerse a las órdenes del entrenador en su primera sesión con el grupo. En el Barcelona, día de regreso para los campeones del Mundial que faltaba por llegar, menos para Ferran Torres, que sigue negociando su traspaso al PSG. Y en el Real Madrid ha vuelto Bellingham a Valdebebas, mientras el equipo se enfrenta esta noche al Deportivo en Riazor, en el Teresa Herrera.
0: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora la información más cercana a la de sus comunidades.
22: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
23: Bona tarda. Tot a punt per gaudir de l'eclipsi solar, el fenomen més esperat per a milions de persones, atès que el d'avui, per les seves condicions, serà el més llarg del segle i no es tornarà a veure en 150 anys. Un aspecte que ha remarcat el president Illa des de l'Observatori de l'Ebre.
24: Ens fa regals diaris, la natura. La sortida del sol, la posta del sol, observació de la biodiversitat, observació dels animals, dels ocells. Ens fa regals a diari, que moltes vegades amb aquesta vida tan atrafegada que tenim, jo el primer, no sabem apreciar. No? Avui ens en fa un d'excepcional, que des d'aquí, des de Catalunya, no havíem tingut des del 30 d'agost del 1905 i no tornarem a tenir fins al 2180.
23: I per evitar incidències en la mobilitat i la seguretat, durant tota la jornada el govern ha activat l'alerta del Pla Procicat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, espera que tot es desenvolupi amb tranquil·litat perquè la gent, ha dit, ha fet els plans amb temps, tot i que sí preveuen un augment de la mobilitat quan s'acosti l'hora. Amb tot, amoïna l'alt risc d'incendi.
25: Aquestes temperatures altes, vegetació seca, el que ja sabem tots i totes, doncs fa que haguem d'estar amatents i atents, no?
23: Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de sol, Albert Vaques a control central. De seguida ho expliquem tot, abans però la informació de serveis. I avui estem molt pendents de les carreteres, especialment de l'AP7, que comença a anar força plena. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
26: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud, i també retencions entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, del Vendrell a Roda Barà i el Catllà en sentit sud. Encara l'AP7 i retencions a Mont-roig del Camp en sentit sud per un accident que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'enllaç de la 2 amb l'AP7 i retencions de Brera a Martorell en sentit sud. A la 2 i a Coajorba en sentit Lleida per obres. A la C31 hi ha retencions a Castelldefels i a Vilanova i la Geltrú en sentit Tarragona. A la C32 hi ha retencions a Castelldefels i l'Institut de Cunit en sentit Tarragona. A la B24 i a Quart Cervelló en sentit Tarragona. A la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i Creixell en sentit sud. A la T1025 es dona pas alternatiu a Mas de Barberans per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. La C32 va carregada a Premià de Mar en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions de Rota Collserola en tots dos sentits per obres. I a la Ronda Litoral hi ha cua d'esnadria a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
23: I també molt pendents, lògicament, del temps, Emet, Noelia García.
27: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes a gran part de l'interior. 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui temps estable, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
22: Edició migdia. Anna Banyeres.
23: En 5 hores i escaig, milions d'ulls miraran al cel per observar l'eclipsi solar total. Serà el més llarg del segle i tot i que en molts punts al final coincidirà amb la posta de sol, el dia es convertirà en nit i no tornarà a passar en 150 anys. Per aquest motiu s'ha convertit en el fenomen astronòmic més esperat, però sí s'insisteix en gaudir amb prudència i civisme. Així ho ha remarcat el president Illa des de l'Observatori de l'Ebre.
24: Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
23: Protecció Civil ha activat el Procicat en fase d'alerta arran de l'eclipsi solar. Tot i això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, preveu una jornada tranquil·la. Els detalls, Pilar Ribas.
28: Parlon no preveu problemes de mobilitat abans de l'eclipsi i s'espera que la tornada sigui esglaonada.
25: Els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
1: De fet, la consellera espera que, en general, la jornada sigui tranquil·la.
25: Tranquil·la en el sentit que no ens trobem menys incidents dels sobrevinguts que amb la via AP7 normalment doncs, podem tenir, i això pot passar com passa cada dia independentment a l'eclipsi, no? Però que no suposi una sobresaturació. Tenim rutes alternatives, tenim previsió de supervisió aèria, de dispositius específics per regular les entrades i sortides per part de Mossos Trànsit.
1: Això sí, preocupen els incendis, per això es demana fugir de les zones boscoses, un cop tallats els accessos als ports i al Montsant per a vehicles de motor.
25: Aquestes temperatures altes, vegetació seca, el que ja sabem tots i totes, doncs fa que haguem d'estar amatents i atents, no? Per això hem remarcat molt la importància que tothom consultés el Pla Alfa durant aquests dies i especialment avui. Hem fet aquestes dues restriccions per garantir, preservar i fer sobretot prevenció de riscos vinculats a incendis o altres derivades de mal ús dels espais naturals, com acampades en zones en les quals no es poden fer.
1: Més de 700 Mossos d'Esquadra es desplegaran per les principals artèries viàries i pels punts de concentració de gent per a vetllar per la seguretat ciutadana. I es torna a demanar que circuli per vies alternatives a la P7, com són l'A2, l'A7 o la Nacional 340.
23: L'eclipsi ha despertat l'interès dels catalans, però també de molts estrangers, i això s'ha notat especialment a Lleida, i una de les visites obligades aquest matí eren les oficines de turisme per recollir les ulleres homologades. Pepa Sant Genís.
2: La ciutat de Lleida no havia rebut mai tants turistes internacionals un mes d'agost. L'eclipsi ha tret visitants de tot el món.
3: Jo
2: vinc de París, aprofito per visitar la ciutat abans de veure l'eclipsi aquesta nit. La Kim ve d'Austràlia. Diu que tria Lleida perquè no és una ciutat turística i per això veure l'eclipsi aquí, diu, serà molt especial. Aquesta altra família francesa està de vacances a Barcelona, però no es volien perdre l'eclipsi a Lleida.
4: En fet, on va a Barcelona.
2: Però n'hi ha d'altres que venen de més a prop, com aquesta jove de la Canonja.
4: Com que aquí es veia completament i doncs jo soc, era el 99%, vaig dir, aprofito i vinc.
2: I molts d'aquests turistes, però també veïns de Lleida, feien cua aquest matí a les oficines de turisme de la ciutat per aconseguir unes ulleres homologades.
5: Que tindria ulleres?
6: Sí. Quantes necessites?
5: Un parell, sisplau.
2: L'Ajuntament, a banda de les 12.000 que repartirà els dos punts d'observació oficials a la Sou Vella i Magraners, n'ha posat 3.000 més a disposició del públic.
23: I tot i que des de les comarques de Girona no es veurà complet, hi ha previsió d'alguna nuvolada, l'expectació per l'eclipsi solar d'aquest vespre també és màxima. El problema, però, és trobar aquestes ulleres homologades, en Joan Gisquella.
8: Als pocs llocs on encara quedaven ulleres a la venda, l'afluència i les cues han estat constants tot el matí. La majoria dels qui n'han aconseguit admeten que el fet de no ser a la franja de l'eclipsi total no els havia despertat gaire interès fins avui, però que les ganes de veure'l, diuen, encara que sigui parcial, augmenten a mesura que s'acosta l'hora. Altres sí que en tenien ganes d'entrada, però no havien estat prou previsors.
9: Estem pensant en aquesta per molts dies ja,
28: però hem oblidat a comprar les gafes de sol de l'eclipse.
8: Ara tots confien que els núvols no facin la guitza i que, si més no, es pugui observar com la lluna tapa més del 99% del sol.
9: Tenim confiança, sí, veurem molt bé.
4: Una llàstima, però ja es veurà alguna cosa.
8: Entre els més neguitosos hi ha aquells qui esperen que el fenomen sigui tan espectacular com els han explicat o com s'imaginen.
29: Mai l'he vist, no sé. El sol s'amagarà i després tornarà a veure.
8: A banda dels punts elevats de Girona o Figueres, s'han organitzat també activitats i punts d'observació pública a indrets de la costa com Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols i també a Banyoles.
23: Doncs parlem encara d'ulleres, perquè moltes farmàcies han penjat el rètol d'exaurides, molts ajuntaments les han regalat i avui mateix en els punts d'observació habilitats també se'n repartiran. Segurament tot això ja ho saben, però sabien que totes aquestes ulleres només les fabriquen en una empresa de l'Hospitalet de Llobregat? Sí, és l'única de tot l'Estat. Han produït 10 milions d'ulleres homologades, unes 350.000 unitats cada dia, motiu pel qual han hagut de reforçar el personal, però com explica José Crespo, director de vendes de Celestec a Televisió Espanyola de Catalunya, ofereixen totes les garanties exigides.
30: Era un producte que tenia una manca de producció a Europa molt gran i sobretot una manca de seguretat en el que és el producte molt, molt, molt important. Estem complint en termes de radiació ultraviolada 29 cops més que el que marca la ISO i en termes de radiació infraroja 500 cops més.
23: I les persones cegues o amb discapacitat visual també podran viure l'eclipsi solar total gràcies a una iniciativa que transforma els canvis de llum durant l'eclipsi en tota una experiència sonora, ens ho explica Maria Huguet.
3: Es pot fer gràcies als dispositius Light Sound, que converteixen la intensitat de la llum en diferents tons de so. A mesura que disminueix la llum solar, els tons es van modificant de manera que les persones cegues o amb baixa visió poden seguir l'evolució del fenomen a través de l'oïda i percebre l'arribada de la totalitat. Ho explica Jorge Rivero, responsable de l'Oficina de Comunicació i Divulgació de l'Institut de Ciències de l'Espai.
6: Cuando está, le llega la intensidad que es muy fuerte del sol, pues emite un sonido así muy agudo, como si fuera una flauta. Y a medida que esta intensidad de la luz se va tapando, cuando la luna va tapando el sol durante el eclipse, pues cada vez llega menos intensidad de luz, se va haciendo unos sonidos cada vez un poquito más graves, cada vez menos intensos.
3: Aquesta activitat es du a terme en col·laboració amb l'ONCE. Enric Botín és el delegat territorial de Catalunya.
7: Aquesta activitat conjunta dels investigadors de la Generalitat, de l'Ajuntament i de l'ONCE el que permet és dir a la ciutadania que en aquesta ocasió no s'eclipsarà la igualtat d'oportunitats. Les persones amb problemes visuals d'aquest país tindrem les mateixes oportunitats.
3: Reus és una de les ciutats que acull aquesta iniciativa amb 15 dispositius desplegats al seu punt d'observació, ubicat al Parc de la Festa i que té capacitat per a 10.500 persones.
22: Edició migdia.
23: 2:20 de la tarda, l'eclipsi ha disparat el turisme a territoris com la Plana de Lleida, on la visibilitat serà total, o a les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, on l'efecte del fenomen astronòmic es nota menys, ja que, contràriament al que passa a Lleida, sempre tenen una alta ocupació hotelera a l'agost. Climent Sabater.
10: A l'agost, l'hotel Zenit de Lleida, de la capital del Segrià, acostuma a tenir una ocupació del 50%, amb molt client local i visites d'una nit. Com ens explica la directora Sílvia Marqueta, l'eclipsi ho ha canviat tot. Aquesta setmana han penjat el cartell de complet amb reserves fetes l'any passat i molt visitant internacional.
11: Totalmente diferente. Vienen de Estados Unidos. Me consta que hemos tenido también, tenemos alguna reserva de cliente australiano. Prácticamente es, diría, un 60-70% cliente internacional.
10: A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ho viuen diferent. Sense eclipsi, a l'agost sempre freguen el 90% d'ocupació, però reconeixen que aquest fenomen els ha servit de reclam. Xavier Guardià és portaveu de la Federació d'Hotelers.
12: Et posa en el mapa. Per què? Perquè potser aquest senyor de Califòrnia no tenia ni idea d'on estava la Costa Daurada ni Terres de l'Ebre. Però el fet de l'eclipsi l'ha fet interessar pel territori.
10: El que sí ha disparat l'eclipsi és el preu. Ahir encara era possible trobar als portals d'internet una habitació per aquesta nit en un hotel de 3 estrelles a una localitat com Salou, però la tarifa era de 300 euros.
23: A Barcelona no queden cotxes de lloguer. Coincidint amb l'eclipsi, molts veïns han optat per llogar un vehicle per sortir de la ciutat i, com a conseqüència, les empreses s'han quedat sense cotxes i han apujat els preus. Rosa Quillet.
13: Bon dia. Moltes empreses gairebé no tenen vehicles disponibles aquesta setmana, donada l'alta demanda tant de turistes estrangers com locals. Això ha fet que els preus s'hagin disparat. David Alcázar, de Centauro, a l'ACN.
14: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
13: Però aquest increment vol dir que els preus s'han enfilat des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Aquesta oportunitat de negoci també s'ha traduït en un augment de la flota de vehicles de moltes empreses de lloguer.
23: Una altra fórmula per arribar fins al sud de Catalunya, un dels punts d'observació de l'eclipsi total més llargs, és el tren. De fet, Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 d'Ordeleas per tornar un cop acabat l'eclipsi. Sortirà a les 10 de la nit des de Tortosa fins a Barcelona, passant per totes les estacions. Una opció, però, que ha indignat la plataforma Dignitat a les vies, perquè en to crític retreuen que quan Barcelona necessita transport públic apareixen solucions, però quan és a l'inrevés i reclamen poder tornar a casa, només troben silencis i horaris insuficients. Ana Gómez és portaveu de la plataforma.
16: Si es pot reforçar per l'eclipse, demostra que quan hi ha voluntat política es poden ampliar els horaris i augmentar freqüències i organitzar aquests serveis especials.
23: Doncs, per cert, que aquest, justament la baixada fins al sud de Catalunya està comportant ja complicacions a Rodalies, perquè tots els trens van plens i, a més, no deixen pujar gent. Per tant, serà una jornada de mobilitat molt complicada. I en aquest punt, la informació esportiva. Dani Esclusa, bona tarda.
17: Bona tarda.
22: Esports.
0: Els jugadors del Barça internacionals amb Espanya que faltaven per començar la pretemporada s'han reincorporat ja avui als entrenaments. Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí i Lamine Yamal han arribat en aquest ordre a la ciutat esportiva Joan Gamper per passar les proves mèdiques i físiques pertinents del primer dia de tornada de vacances. L'únic que no ha acudit a la cita ha estat Ferran Torres. El valencià ha rebut permís del club i particularment de Hansi Flick per no presentar-se a l'entrenament. La raó, l'acord entre Barça i Paris Saint-Germain pel traspàs del davanter de Foyos és imminent, com confirmen les fonts del propi club, en una operació que rondarà els 55 milions d'euros entre fixes i variables i que s'anunciarà en les pròximes hores. L'equip té programada una nova sessió d'entrenament a 6:45 de la tarda. Pel que fa a l'equip femení, avui primer compromís de pretemporada a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff davant el Montpellier. El tècnic Pere Romeu comentava que era un partit important per començar a agafar rodatge i provar les noves jugadores de la plantilla. La peculiaritat és que l'enfrontament coincidirà amb l'hora en què es podrà observar l'eclipsi solar des de Barcelona. Les jugadores hauran de prendre algunes precaucions i pel públic hi haurà disponibles ulleres homologades per protegir la seva vista. Parlem ara de l'Espanyol. El club blanquiblau ha presentat fa només una estona el seu darrer fitxatge, el central basc Unai Núñez, que explicava no va dubtar quan el va trucar Monchi.
15: Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues bueno, te hace pues tener más ilusión aún. Se ha hecho todo rápido y fácil porque ambas partes hemos puesto de nuestra mano para que se pudiera hacer.
0: El director esportiu de l'Espanyol que espera que es puguin fer més fitxatges.
17: A mí me hubiera gustado tener esos dos, tres jugadores ya aquí. Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
0: Recordem que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga contra el Llevant.
23: Gràcies, Dani.
0: Gràcies.
23: I en el temps de la cultura, si hem començat parlant en aquest informatiu de l'eclipsi solar, no podíem acabar d'una altra manera. Perquè han tingut al cinema infinitat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre. Perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats de la mà de l'Agnès Batlle.
18: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas, la zona de sombra o umbra y la zona de penumbra.
19: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual, alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
18: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
19: Amb algunes referències poc aconsellables.
20: Fotos no, tenemos que llevar negativos de fotos para ponernoslo delante de los ojos.
19: A Sala de Professores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola.
21: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza.
19: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, el gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
24: Esto es una buena señal. Preparaos.
19: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
25: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
19: Un fenomen astronòmic que viurem avui, completament conegut i previsible, que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
25: El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo. Cuando la luz del sol volvió...
23: Els eclipsis solars, sens dubte, també han tingut diferents significats segons les cultures del món. En alguns casos era un presagi, en d'altres una lluita entre forces sobrenaturals, una intervenció dels déus o fins i tot un senyal de renovació i transformació. L'eclipsi solar ha passat de ser un símbol mític i religiós a convertir-se en una gran font d'inspiració en la cultura contemporània, tant en el cinema com a nivell musical.
26: El sol es una señal del cielo.
25: Sí.
19: Bonnie Taylor ja ens va deixar clar mundialment que un amor perdut pot enfosquir el cor i la vida mateixa. Els humans també podem tenir una cara fosca. Pink Floyd, a Dark Side of the Moon, ja atribuïa l'eclipsi a l'estrès de la vida moderna, a la salut mental i a la bogeria. Com a l'antiga Mesopotàmia, que era una senyal de catàstrofe, Iron Maiden ja utilitzava l'any 82 l'eclipsi total com a presagi de la fi del món. Sunrise is gone! la cultura xinesa era el drac que devorava el sol i la gent havia de fer tot el soroll possible amb tambors, gongs o qualsevol instrument per espantar aquest drac i alliberar el sol. Una interrupció de l'ordre còsmic que els humans intenten restaurar. Com Ilya, a Remedy, que busca un remei davant del conflicte. Les cultures hindús és un moment espiritualment excepcional. Durant l'eclipsi es fan pregàries, mantres, dejunis i banys rituals. Però a casa nostra l'hem utilitzat més com a la cultura maia, un símbol de renovació, de transformació, com els Blaumut, que veuen l'eclipsi com un moment de revelació i de canvi de perspectiva.
1: I de cop van entendre-ho tot.
23: Doncs amb Blaumut i el seu eclipsi de renovació ens acomiadem. Nosaltres ho deixem aquí. Molt bona tarda i sobretot que tingueu bon eclipsi. Podeu seguir informats en aquesta sintonia també a la web rtbbaixa.cat.